qüestions d'higiene ni perquè m'esgarri fer aquest bèstia. Ho faig per gust, jo sóc dolent de mena i m'agrada matar per matar i que no ho sàpigues.

Mai no improviso com cal que els ho digui. Soc metòdic, científic, cerebral. Trio el moment de l'escarbaticidi, arredossa de la negra nit, quan tothom és al llit, dormint. La llamineixo amb molletes de pa.

belluganin cafès per xalaire. Les potes cap al cel tremolen a mercè del meu 42 de pèl. Soc o no soc un...

pecador. Aneu en compte perquè un servidor li està agafant el gust a fer neteja impunement i avui un escarpà. Demà, qui sap, demà